resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, fem poble, fem cultura, fem companyia.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

digam tu digam onde sou quando digam tu.

지금

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Skestail. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

seguint a prop amb mor el vent. Et vull veure fent cançons

0: de Michel Beaucaire et Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Radios Castell.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
3: Bon dia, són les dues. El govern espanyol preveu una ofensiva judicial de les empreses contra els decrets de l'habitatge aprovats aquesta setmana i que arriben demà al Congrés dels Diputats, amb el dubte encara de si seran convalidats de manera majoritària. Per ara, l'executiu de coalició ha aconseguit el suport de Podem a les dues normes. Per tant, la clau en la trajectòria d'aquestes normatives la tenen els nacionalistes catalans i els bascos, Junts i PNB. El decret que inclou les prohibicions als desnonaments ha entrat en vigor avui mateix i s'ha estrenat ja paralitzant-ne un a Barcelona. L'altre, el que preveu la pròrroga automàtica als lloguers i una indemnització si es rescindeix el contracte sense justificació, s'ha publicat avui en el BOE i si demà no rep llum verda a la cambra baixa, pràcticament no tindrà temps d'aplicar-se. La maquinària política en marxa, mentre la mobilització ciutadana per l'habitatge resisteix. I a Palma ja s'ha organitzat també per oferir assessorament en la matèria. Un dia més començant parlant d'habitatge, que preveu ocupar diversos minuts aquest informatiu, però aquest dijous 1 d'octubre hi ha altres titulars que destaquem, amb Olivia Navarro i Marta Puyalto en titulars. Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Entra en vigor el decret dels hidrocarburs.
5: Des d'avui s'aplica la rebaixa de 20 cèntims per litre al dièsel i a la benzina per compensar l'encariment dels carburants, mentre que la reducció de l'IVA a l'electricitat dependrà de la inflació del setembre.
3: Noves normes de trànsit per motoristes, ciclistes i usuaris de patinets.
6: És a dir, per als conductors més vulnerables. El casc, element indispensable per als que vagin damunt d'una bici en carretera sense execució i per als usuaris de patinets que han de tenir al manco 15 anys. Els motoritzats, a més, han de dur guants i calçat tancat i en algunes ocasions podran anar pel voral dret.
3: Nova fita científica de la UIB.
5: Investigadors de la Universitat de les Illes han desenvolupat i patentat dues molècules que s'han incorporat en la guia de referència que l'Associació Americana d'Urologia utilitza per la diagnosi i el tractament de les pedres en el ronyó. L'equip de litiasi renal de la UIB s'ha mostrat satisfet.
3: Llum verda al polèmic reglament europeu de retorns.
6: Norma que permet la creació de centres d'aportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya.
3: A partir de les dues i mitja arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, 5 persones han resultat ferides per inhalació de fum a un incendi. A Palma, Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia, estat al carrer Francesc Fiol i Joan, i es tracta de 3 veïns que vivien a l'habitatge i 2 agents de la policia local que han participat en el rescat. A més, un centenar de persones que han hagut de ser desallotjades. El foc ha començat a les 6 del matí per motius que encara es desconeixen.
3: A Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital Can Mises. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia, era una reclamació històrica que evitarà que els pacients s'hagin de traslladar a Mallorca per a rebre tractament. La nova unitat es donarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es poden traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca per al desenvolupament de determinades tècniques.
3: Maó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja. Excel Camarasa, bon dia.
9: Bon dia. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei d'aigua. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa també una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans en no haver avisat de l'excés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
3: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
10: Bon dia.
3: El jugador del Mallorca, Pablo Torre, transmet un missatge de tranquil·litat i de confiança després de la derrota contra l'Almeria.
10: El Mallorca, que continua preparant el partit contra el Girona de diumenge, confia en continuar millorant per tal de poder sumar de 3 en 3, afiançar-se a la part alta de la classificació i aconseguir l'ascens. Ho ha dit avui el programa Esports 3, el migcampista Pablo Torre, una de les apostes del club per assolir l'objectiu. El sentirem. La Champions femenina, el Barça va guanyar per 0-6 a la la Roma, en Catacoy i Patrick Harrell, 11 titular, i l'Arsenal, amb Mariona Caldentey d'inici, va empatar 2-2 contra el París Futbol Club. I en tennis, Jaume Monar ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio, això després de guanyar Taylor Fritz per 2-16-1.
5: I avui molt pendents del temps, que ha obligat a activar l'avís vermell a part del litoral valencià i tarragoní per un episodi de pluja que a les Balears s'espera que arribi amb manco força. Així tot, s'ha activat l'avís taronja al sud de Mallorca i el groc a bona part de l'illa i també a Menorca. Coneguem amb més detall la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
1: Bon dia, així et sembla que aquestes tempestes i precipitacions també ens arribaran al nostre territori. De fet, ens trobam a les portes d'un episodi de pluges que es podrà llegar pel que resta d'aquesta setmana i fins i tot fins dilluns. De moment, avui i les següents hores tindran la possibilitat de ruixats intensos però irregulars entre Menorca i Mallorca, sobretot, acompanyats per tempesta. De fet, fins a les 9 del vespre tindrem avisos actius a Menorca i bona part de Mallorca per pluges i tempesta i pel seu costat el vent bufarà moderat de llevant i gregal, esperant tenir una mà més alterada al nord de l'arxipèlag amb el pas del capvespre. I tot això acompanyat per una petita refrescada. Avui la màxima girarà entre els 27 i els 30 graus aproximadament. I en vista demà continuarem amb aquest temps inestable, cel tapat i pluges importants, aquest cop sobretot a les Pitiuses a partir del migdia i en menor mesura també al ponent de Mallorca. El vent bufarà de nou moderat, de gregal i tindran redols de maror a la costa més exposada i a més podran restar qualque grau més en el termòmetre sense esperar, això sí, una gran baixada.
5: Gràcies, Pedro. Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
2: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
5: Finalment, tal com estava previst, avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el segon dels reials decret llei sobre habitatge aprovats dimarts al Consell de Ministres. És el més polèmic, el que recull la renovació automàtica dels contractes de lloguer i que, tal com s'havia avançat, obliga el propietari a indemnitzar amb 12 mensualitats l'inquilí si decideix no renovar el lloguer per una de les causes justificades, entre les quals que necessiti el pis per ell mateix o per un familiar fins al segon grau. És un decret, però, que tot i haver-se publicat al BOE, encara no és vigent perquè el mateix articulat recull que serà a partir de demà quan entri en vigor. Ara bé, podria tenir una vida efímera si hores després el Congrés no el convalida, que és...
4: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Un di quanto preferì, il tempo fra fu

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Castell. Fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

mariner. On flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència.

estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

103.4 de la freqüència modulada.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Tu sí, una cosa gran de mi. Una cosa que me fa enamorar. Una cosa